0: from the Radia.fm Art Radio Network archives. Enjoy.
1: Abre tu mente.
2: Abre tu mente.
1: Experimentación.
2: Libera tu
3: espíritu. Open your mind. Open your ears. Get free from the spirit.
1: Creatividad.
4: Experimentación.
1: Imaginación.
4: Creativité.
1: Libertad.
4: Imaginación.
1: Deja volar tu imaginación.
4: Liberté. Laisse voler ton imagination. Nous entrons dans le monde radio.
1: Entramos en el mundo radio.
5: Bien, creo que fue suave en ese campo y que ni hay en su encantado a fin de con.
6: I wish to extend greetings and friendly wishes to all who may encounter this voyager and receive this message.
7: Enviar a todos los seres del universo un afectuoso mensaje de paz y felicidad. Que el futuro nos depare la oportunidad.
8: Ook België stuurt zijn groeten de ruimte in aan boord van de Voyager. En hoop dat deze boodschap als ook
9: een good luck van dit Simona Dipan. Salona member of the Committee on Outer Space. And we believe say this committee good for we.
10: My dear friends in outer space, as you probably know, my country is situated on the west coast of the continent of Africa. A landmass more or less in the shape of a question mark in the center of the
11: committee استفاده سلجویانه از فضای ماورای جو افتخار دارم شادباش‌های مردم ایران
12: نیستربس ویوی ان پاتسو کن لا پاپولو دلا توتا موندو.
13: Vi såg en nebulosa i en tub. En gyllene dimflock tyckte vi oss se. I större tuber kunde den se te som tusen solars ofattbara rum. Vår tankes svindel föreställde sig att den sig lyfte högt från jorden kring. Från tid och rum, vår livsnaivitet till andra dimensioners majestät. Där härskar ingen lag av livets sort. Där härskar lagarna för världars värld. Där böljas solarna till mognad bort och klinga in i alla solars härd. En rikedom av solar finnes där. Var sol pulserar där med allt ett slag. I större solars oerhörda sken.